els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon. Dos segons. Tres segons. Quatre i cinc.

0: Ràdio Manlleu.
1: La ràdio del Ter.
0: 107 FM.
2: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
3: What?

0: tiptoe. Siguis on siguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
2: RadioManlleu.cat.

tus labios contra labios.

0: de la bona música dels anys 60, 70, 80. Escolta Ràdio Manlleu els matins de dissabtes de 9 a 11 i els migdies de diumenges de 12 a 14 hores. És el temps del Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Recorda, dissabtes de 9 a 11, diumenges de 12 a 14, a Ràdio Manlleu, 107 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Marco Cos. Gràcies per tornar a la ràdio. Per estar novament o potser per primera vegada en connexió. Algú va dir... Estimem, sense preguntes, i ens estimaran sense respostes. Aquesta que estem estrenant serà una hora molt especial del Cocodril, amb algunes de les meves cançons més especials. La majoria són poc conegudes, però crec que us resultaran agradables. La primera està considerada una de les millors balades del pop dels anys 70, on brillen els teclats, el sintetitzador, el líder del grup Brett, David Gates, i altres músics al seu costat, també boníssims, van fer aquest Guitar Man, el guitarrista.

veig com gira. A 33 revolucions per minut al vinil original. Publicat el 1973 d'aquest Guitar Man, el guitarrista. David Gates, el capdavant del grup Brett. La pròxima és de 1990. És un so autèntic, sense artificis. No comercial, únic. És Neil Young. Over and over. Una i una altra vegada. M'encanta escoltar-lo. Desitjo que a tu també t'agradi molt.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Aquest és un programa musical d'autor. Una espècie en perill d'extinció a la ràdio actual que es va posar en marxa al llunyà octubre de 1993 i que ara pots escoltar a través de més de 100 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears. També pots escoltar-nos en diferit quan et vagi bé, quan et vingui de gust. És fàcil. A través de les plataformes iVox.com, Spotify o podcast de Google, descarrega't els últims programes emesos si no et vols perdre res i porta'ls amb tu allà on vagis. Quan passeges, quan vas en bus, en metro, quan tens ganes de no fer absolutament res més. Tot i que la ràdio continua sent l'únic mitjà de comunicació que et permet fer qualsevol cosa mentre l'escoltes. Això val la pena tenir-ho en compte, sobretot per als que s'han oblidat d'escoltar la ràdio. Ja sé que no és el teu cas. Aquesta hora és especial, amb algunes de les meves cançons més especials. L'irlandès Richard Harris ha passat a la història sobretot com a actor, com un molt bon actor, de pel·lícules com Camelot, Rebelión a Bordo, La Bíblia, però sobretot per aquella que es va dir Un hombre llamado caballo, de 1971. Però Richard Harris es va atrevir a gravar un disc que per molts musicòlegs és una de les 10 millors cançons de la història. MacArthur Park. Bé, és més que una cançó. En el tema hi ha dos o tres cançons diferents. Destaquem el brillant break instrumental del mig. Donna Summer, és veritat, va fer una versió, però una bona versió, però que no tenia gaire a veure amb aquest MacArthur Park de Richard.

espectacular, MacArthur Park, de Richard Harris, que va viure entre 1930 i 2002. El seu únic disc, aquest que acabeu d'escoltar, es va publicar el 1968.

en aquesta hora d'algunes de les meves cançons especials volia posar alguna cosa de la Electric Light Orchestra, però m'agraden tantes que he estat incapaç d'escollir només una. I per això us posaré per primera vegada en el programa un mix que es va fer promocional, no es va posar a la venda el 1990 per recordar alguns dels seus megahits. Ens el van regalar els de la ràdio en format de maxi-single, és a dir, un d'aquells vinils que era tan gran com un long play, però que perquè s'escoltés millor girava 45 revolucions per minut. I porta el que jo crec que va ser el seu primer èxit comercial, Living Thing, barrejat en Don't Break Me Down, Sweet Talking Woman, Dulce Mentirosa, que es va dir aquí, I'm Alive, el tema principal de la pel·lícula Xanadu, amb una preciosa Olivia Newton-John, també Shine a Little Love i Roll Over Beethoven, un petit recitalillo de la Electric Light Orchestra.

Roll Over the Top and the Bands, Shine a Little Love, I'm Alive, Sweet Talking Woman, el Don't Bring Me Down, i començant per al Living Thing. Aquest és un mix promocional que el 1990 ens van enviar a la ràdio en format de maxi single a 45 revolucions per minut, recordant alguns dels grans mega hits de la ELO, la Electric Light Orchestra, a finals dels 70 i principis dels 80. Una hora d'especials que espero que t'agradin. Jo m'ho estic passant molt bé. Recuperant, per exemple, ara Tim Harding. Bueno, Tim Harding és poc conegut en aquest país, però va ser una part fonamental de la cultura folk de l'anomenat Greenwich Village als anys 60 i va participar en el mític festival de Woodstock de 1969. Era nord-americà i, malauradament, només va viure 40 anys a causa d'una sobredosi d'heroïna. Escoltem una cançó que ell va escriure al 65, Reason to Believe, que després van versionar, per exemple, els Carpenters, i l'any 71, Rod Stewart.

0: to believe.
1: Reason to believe. Raó per creure. I quina llàstima que s'hagi acabat. M'ha resultat molt curta. Si ara estigués sol, la tornaria a posar 2, 3, 4, 5... Normalment hi ha un promig de 7 cops quan m'agrada una cançó. Però estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Tranquil, no pateixis. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. I aquesta és música d'aquella que entra directament per la vena. M'ha encantat recuperar Tim Harding, perquè aquí procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. I sovint, en el coco, escoltaràs cosetes guapes que pràcticament ja només sonen aquí. Com aquell personatge que a mi sempre m'ha caigut molt bé, Willie DeVille, que va fer una banda que es va dir Mink DeVille, amb una cançó que va publicar el 95, que es diu I Love You Still, encara t'estimo, amb un cert toque mariachi. Bueno, és que Willie DeVille va ser un tipus molt especial, nascut a Connecticut, als Estats Units, el 1950. A partir del 85 va començar a treballar en solitari sense la seva banda Mink DeVille, i malauradament ens deixava el 2009.

I love you still. La, la, la, la, la, la, la, la. I always will. Encara t'estimo. Willy DeVille, el 1995. I Voces Cacs. Fixa't quina coseta més maca. Es diu Fly Like a Bird. Voces Cacs, d'Ohio, del 1944. És cantant, guitarrista, compositor i també empresari. Va muntar un local per fer música en viu, que és això que tant trobem a faltar a casa nostra. Hi ha poques ciutats, pocs pobles que tinguin de manera estable locals, bars musicals o locals en general on es faci música en viu. Nosaltres, quan vam poder organitzar la sala de festes Cocodrilo Club, que va funcionar de manera estable des del 97 fins al 2005, a totes les sessions de dijous a diumenge presentàvem actuacions en directe de totes les bandes històriques, aquelles que més us agraden als cocodrils. Bueno, però escoltem a Voces Cacs amb aquest vol com un ocell.

1994. Algú va dir: el passat és un lloc en el temps, el present, les conseqüències, i el futur no existeix.

Aquesta és una hora especial del Coco dedicada a compartir, a descobrir, a tornar a gaudir algunes de les meves cançons més especials. La majoria són poc conegudes, però jo crec que poden agradar a la primera perquè resulten realment agradables per transportar-te a mons millors. La pròxima és de 1984 i de Randy Crawford. Se la coneix com una de les llegendes de la música popular negra. La cançó és One Day I'll Fly Away. És a dir, que qualsevol d'aquests dies començaré a volar molt lluny. Per cert, que aquesta la cantava Nicole Kidman a la pel·lícula Moulin Rouge.

música elegant, amb molta categoria. One day I'll fly away. Algun dia volaré molt lluny. Randy Crawford. Des del 1984.

0: Ei, has connectat amb el Coco?
1: Cocodril Club. Amb Albert Malla.
0: Si em vols explicar qualsevol cosa o consultar-m'ho, o si vols dir-me alguna cosa, pots posar-te en contacte amb el programa a través de correu electrònic. Envia'm un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. I Tom Waits. Ah, fa segles que no escoltem a Tom Waits, això. Això s'ha d'evitar, per això ara mateix ho fem amb un tema que ell va publicar el 1973, que sempre que l'escolto m'emociona. Hope I don't fall in love with you. Espero no enamorar-me de tu, perquè enamorar-me em fa sentir deprimit. La música sona, em mostres el teu cor perquè el vegi. Tinc una cervesa i ara escolto com m'estàs trucant. I jo espero no enamorar-me de tu. Tom Waits, amb el seu to aspre, amb la seva veu podríem dir que diferent. Algú va dir que la veu de Tom Waits és com si hagués estat submergit en un dipòsit de bourbon, fumat uns mesos, i al portar-lo fora, aplastat per un cotxe.

fall in love with you. Espero no enamorar-me de tu. Cantava Tom Waits el 1973. I ara una que va passar pràcticament desapercebuda dels Moody Blues i que sempre m'ha agradat molt. Els Moody Blues eren aquells que... els de Noches de Blanco Satén, que sempre passaran a la història per aquell gran hit, aquell temazo, no? Funcionen des de 1964, però el 86 van publicar aquest tema Your Wildest Dreams, els teus somnis més salvatges.

S'està acabant aquesta hora especial del Cocodril dedicada a compartir, a descobrir o a tornar a gaudir algunes de les meves cançons més especials. Te'n posaria moltes més, però em sembla que només tinc temps per dues, així que anem ràpidament amb Bob Seger i la seva Silver Bullet Band i aquest tema de 1978. Bueno, no ha sigut mai número 1 en aquest país en el que, per sort o per desgràcia, ens ha tocat viure, però els cocodrils no s'han oblidat mai d'ell.

0: La cançó es diu Till It Shines. Fins que brilli. Bob Seger, de Detroit, que per cert va decidir no fer mai més actuacions en directe quan va morir el seu saxofonista, Alto Reed, per càncer de còlon el desembre de 2020. Ha declarat: no puc sortir a l'escenari sense ell. I nosaltres acabem aquesta hora d'especials amb un bon personatge que ha agradat a diverses generacions. Cliff Richard, que va començar amb els Shadows d'acompanyants, després en solitari. Bueno, poca conya, eh? Cliff Richard ha venut 250 milions de discos. Mira que bonito esto, eh? Del 63. Don't talk to him. If some guy tells you I don't care and tells you lies while I'm not there, don't talk to him. No perdis la sintonia, cocodril. And if he tells you I'm untrue, then darling, here's what you must do, don't talk to him.
1: Cocodril Club.
0: And if he tells you I've been seen walking around with Sue and Jean, he's lying again.
1: El programa revival de...

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Manlleu els matins de dissabtes de 9 a 11 i els migdies de diumenges de 12 a 14 hores. És el temps del Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Recorda, dissabtes de 9 a 11, diumenges de 12 a 14, a Ràdio Manlleu, 107 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

i Tom Hanks a Forrest Gump de 1994 deia: mi mamá siempre me decía que la vida era como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. ¿Qué tal, Cocos? Gracias por estar en conexión. A petició de molts amics oients que van recolzar el suggeriment d'Eloi Hernández, crec que des de Sabadell, dedicarem aquesta hora de programa a les bandes sonores. El primer correu electrònic que ens va arribar és de la Sònia López Egea, aquí a cocodrilclub@gmail.com, i ens diu: hola Albert, em dic Sònia i t'escolto sempre mig dormint encara a aquelles hores. Dius que estàs preparant un programa de músiques de pel·lícules. Doncs bé, a mi, per la que tinc preferència, és Missió Impossible, ja que fins i tot és la melodia que porto al mòbil.

Aquesta és la música que van escriure Adam Clayton i Larry Mullen per al tema principal de Missió Impossible, la banda sonora preferida per la Sonia López Egea, que per cert també deixa anar a l'aire un altre suggeriment. Diu que aquesta és la música que ella porta al mòbil. Diu, també podries preparar un programa amb quina música és la que tenim al mòbil. Salutacions des del Prat de Llobregat, Sonia López Egea. Gràcies per el teu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com i queda la idea en l'aire. Si vols, digue'm quina melodia, quina música portes al mòbil quan et truquen. Digue'm-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. El pròxim suggeriment és de l'amic Jaume Vidal, que ens diu en el seu correu: Hola Albert, estic d'acord amb que facis un programa dedicat a les bandes sonores de pel·lícules. Formen una part molt important de la història musical. Per la meva part, i degut a una sèrie de circumstàncies, la meva preferida és la de la pel·lícula La calle de l'adiós, el tema Hanover Street, de l'autor i director John Barry. Espero que finalment facis aquest programa. Salut, Jaume Vidal. Molta salut també per tu. Doncs ja l'estem fent. I per cert, gràcies per aquesta proposta, perquè és una música realment meravellosa.

música de l'amic Jaume Vidal, la música de la pel·lícula La calle de l'adiós, estrenada el 1979. El tema principal, Hanover Street, escrit per John Barry. Música de pel·lícula. Músiques per somiar desperts.

La pròxima proposta també ens demana una música molt coneguda, en aquest cas, de John Barry. Precisament ho fa l'amic oient que va tenir la idea de proposar-nos que dediquéssim un programa a les bandes sonores, l'Eloi Hernández. John Barry va ser un d'aquells autors de bandes sonores dels que ja no es fan. Havia nascut el 1933 al Regne Unit, va morir a Nova York el 30 de gener de 2011. I l'Eloi Hernández ens diu: benvolgut, Albert, t'escric aquest correu fent referència a la música de bandes sonores que jo et vaig proposar i que sembla que ha tingut acceptació. És molt difícil escollir-ne una, però em decideixo per Memòries d'Àfrica de John Barry, per la música i per la pel·li de Sidney Pollack, per les imatges i pels diàlegs, com aquella conversa entre el marit d'ella i Robert Redford. Podías haber pedido permiso. Se lo pedí y ella me lo dio. Memorable. Una salutació afectuosa, Albert. Gràcies, Eloi.

0: banda sonora preferida d'Eloi Hernández, que s'ho ha pensat molt perquè evidentment és molt difícil escollir-ne només una, Memòries d'Àfrica, estrenada el 1985 amb una Meryl Streep preciosa, sobretot en aquella escena en què ell li està rentant el cabell, recordes? Gràcies, Eloi, per aquesta proposta que, com tu molt bé dius, ha tingut molt bona acceptació entre la parròquia cocodrilera.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: I ara, el correu que hem rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com de la Elsa Ventura, que ha vingut a vegades a algunes de les nostres sessions Revival i és una de les nostres més joves oients. La Elsa ens diu: avui has dit que et diguem la banda sonora que més ens agrada. Buf! Que difícil dir solament una, ja que sóc molt cinèfila i m'encanta la música. Et diré una que no crec que te la demani molta gent, i és la banda sonora de Harry Potter, perquè sempre em porta a l'infant que portem dins. I ja saps, Albert, que t'admiro molt. Moltes gràcies, Elsa.

la música de Harry Potter, que es va estrenar al novembre de 2001. Música de John Williams, un altre dels autors de bandes sonores històrics, que m'imagino que al llarg d'aquest programa especial del Cocodril, dedicat a les bandes sonores, tornarà a sortir. Era la banda sonora de la Elsa Ventura. Atenem ara el correu de la Xana, que ha arribat aquí a cocodrilclub@gmail.com, que ens diu: hola, m'agradaria molt que poséssiu un pessic de la banda sonora original de la pel·lícula Chocolate, de Hans Hallström. Moltes gràcies. Doncs aquí el tens.

És la música de Chocolate, estrenada al març de 2001. Música de Raquel Portman. Música que ens ha demanat la Xana. I donarem algunes dades per fer una miqueta d'ambient cinematogràfic, eh? Ens imaginem davant la gran pantalla que està encara coberta per aquella fantàstica cortina vermella que en qualsevol moment ens descobrirà tot un món d'il·lusions. Com deia el malaurat Robin Williams en el paper de John Keating el 1989, Carpe diem, aprovechen el día, hagan sus vidas extraordinarias. En aquell club de los poetas muertos. Però la pel·lícula d'animació amb més ingressos bruts de la història ha estat Blancanieves y los siete enanitos, estrenada el 1937. I la comèdia amb més ingressos ha estat Resacón 2, ara en Tailàndia, del 2011. I la comèdia negra més taquillera vol dir la que ha recaptat més diners. Però, és clar, això és una mica enganyós perquè no es té en compte la inflació. Per això després donarem la llista de les que ha vist més gent, eh? De les més vistes. Però la comèdia negra més taquillera és una del 2013, El Lobo de Wall Street. I la pel·lícula en general que ha aconseguit més diners ha estat Avatar. El seu director, James Cameron, ja ho havia aconseguit abans amb Titanic. Aquesta continua sent música de Chocolate, la pel·lícula de la Xana, una pel·lícula màgica.

A mi aquest programa també m'està rejuvenint, perquè estic recordant quan vaig tenir la possibilitat de fer de crític de cinema a la ràdio, en un programa que sortia als migdies a partir del 90 i durant 3 temporades, que es deia La Bona Vida, on, entre d'altres coses, tenia l'obligació de veure'n totes les estrenes per després comentar-les per antena i també amb els oients que les haguessin vist. I rebem l'email aquí a cocodrilclub@gmail.com de l'amic Pol García Jiménez, que ens diu: apreciat Albert, t'escolto des de l'Hospitalet de Llobregat i, com he fet altres vegades, et felicito pel teu programa. Moltes gràcies, Pol. Com us he escoltat la vostra proposta per fer un monogràfic de bandes sonores, us envio el meu top 10. Com veureu, no hi ha cap tema cantat del tipus La Mujer de Rojo, amb cançons molt exitoses cantades per grans intèrprets, en aquest cas Stevie Wonder. Per mi és més autèntica la banda sonora original feta només amb instruments musicals. Aquesta és la meva tria. A veure què us sembla. Doncs gràcies per haver-te preocupat, però escoltarem només un fragment de cada una de les teves 10 preferides, perquè malauradament no tenim temps per escoltar-les senceres. Però, en fi, un bon tast. En el número 1 situa Candilejas, de Charles Chaplin, i en Pol diu: una mostra del geni d'en Chaplin que s'atreveix fins i tot amb la música.

després de Candilejas, d'amic Pol García, ens situa doctor Jivago i diu: aquest tema de l'ara, amb les balalaiques de fons, et trasllada a l'estepa russa, encara que em sembla que va estar rodada a La Manxa. A Sòria, em sembla, concretament. Però és música d'un altre dels històrics, d'aquells que ja no es fan. Morir Jarre.

la música de Doctor Zhivago, la música de Maurice Jarre, pel·lícula estrenada el 1965, que l'amic Paul situa en el segon lloc de les seves 10 preferides. En el número 3, 2001, una odissea en el espacio. Diu, molt ben triat el Danubi Blau d'en Johann Strauss per donar la sensació d'immensitat del cosmos i també dona credibilitat a les naus fetes amb maquetes.

El vals del Danubi blau de la banda sonora original de 2001, Una odissea en el espacio. Estrenada el 1968. És la tercera de les 10 preferides de l'amic Pol García Jiménez. En el 4 posa El exorcista, de Mike Oldfield. Diu que és la demostració de que un àlbum de banda sonora pot ser un èxit de vendes com ho va ser Tubular Bells, i amb el mèrit afegit de tocar l'autor tots els instruments.

L'exorcista es va estrenar al setembre de 1975. I en el cinquè lloc, l'amic Paul situa El cazador, de Stanley Myers. Diu que aquest fantàstic solo de guitarra forma una part reflexiva al voltant de l'horror de la guerra del Vietnam. I a més, l'amic Paul era dels Shadows.

0: Estava pensant que la filosofia d'aquest programa especial del Cocodril són músiques de bandes sonores originals que us hagin agradat. I no necessàriament us ha pogut agradar la mateixa pel·lícula. És a dir, que hi ha pel·lícules dolentotes, però amb músiques extraordinàries. No és el cas del Cazador, que estem escoltant amb els Shadows, estrenada el 1979. La cinquena de les 10 preferides de l'amic Pol García Jiménez, que seguirem escoltant. Però ara m'agradaria recordar què diu l'actor Rutger Hauer en el personatge de Roy Beatty a Blade Runner del 1982. Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A petició de molts amics oients que van recolzar el suggeriment d'Eloi Hernández, estem dedicant aquesta hora de programa a bandes sonores i crec que està quedant un programa de pel·lícula. En Pol García Jiménez es va preocupar de fer-nos arribar al seu top 10, les seves 10 bandes sonores preferides. Candilejas, Doctor Zhivago, 2001, Una odissea en el espacio, El exorcista, El cazador, i en el número 6 posa una altra de John Williams que hem escoltat abans, La guerra de les galàxies.

Per cert, que en el món dels rècords, la sèrie de pel·lis amb més ingressos han estat les 10 pel·lis de la Guerra de les Galàxies.

Diu en Paul, la Guerra de les Galàxies es va convertir fins i tot en un gran èxit a les discoteques. Sí, però no amb aquesta, que era la versió oficial de la peli, sinó amb la versió amb l'adaptació que va fer un grup de laboratori anomenat Mecco.

I en el número 7 de l'amic Pol, Carros de Fuego d'Evangelis, diu que és un gran èxit que va sonar a la majoria de competicions esportives de tot el món i durant molts anys. Doncs tens raó, va traspassar l'èxit més enllà de la gran pantalla.

I amb aquesta música de Carros de Fuego, estrenada a Espanya l'1 de gener de 1982, us comentarem les 10 pel·lis més taquilleres de la història. Aquest llistat no té en compte la inflació, per això queden fora algunes de les més vistes, com Lo que el viento se llevó o La primera guerra de les galàxies. Després comentarem les més vistes de veritat, diguem. Però les més taquilleres, en el número 1 està Avatar, del 2009, Titanic, del 1997, en tercer lloc El despertar de la fuerza, de Star Wars, del 2015, en quart Jurassic World, del 2015, en cinquè lloc Los Vengadores, del 2012, en sisè Fast and Furious, en el set Los Vengadores, la era de Ultron, del 2015, en el vuit Harry Potter i les Relíquies de la Muerte, del 2011.

No, no surt ET, però sortirà entre les més vistes. ET és la número 8 de l'amic Pol García Jiménez, també de John Williams. Diu que cada vegada que l'escolta li recorda el moment on s'eleven tots pedalant els nois amb l'ET amb la gran lluna de fons.

I les pel·lícules més vistes de la història han estat aquestes. En el número 1, Lo que el viento se llevó, de 1939. Seguida de Star Wars, la primera entrega de 1977. Sonrises i làgrimes, de 1965. E.T., de 1982, de la que estem escoltant el seu tema central. Titanic, de 1997. Los Diez Mandamientos, de l'any 56. Tiburón, del 75. Doctor Zhivago, que també hem escoltat abans, de 1965. El Exorcista, que també ha sonat abans, de 1973. I Blancanieves i los Siete Enanitos, de 1937.

Pol García Jiménez en el número 9 situa Memòries d'Àfrica, que hem escoltat abans perquè l'havia demanat també un altre amic, l'Eloi. Diu, grans imatges en el vol de Meryl Streep i Robert Redford per la sabana amb els animals corrent i aquesta espectacular música sonant fantàstica. I en el número 10, La vida és bella, de Nicola Piovani. Diu, la música mostra com després de l'horror de la guerra apareix de nou l'esperit de superació de l'ésser humà.

I en Pol García Jiménez acaba el seu correu electrònic dient-nos: moltes d'aquestes músiques han ajudat a donar més importància i rellevància a les seves pel·lis, i quan les escoltes et veus transportat als escenaris on van passar els aconteixements. Una gran idea, la de fer aquest programa especial. Albert, tu i el teu equip sou, com diu el Foraster a TV3, molt bona gent. Petons per tots.

les meves preferides. Em deixeu fer un tast? Serien moltes, eh? Per exemple, Fellini 8 y medio, el vals del Gato Pardo, Los Puentes de Madison, Cinema Paradiso, El Violinista en el Tejado, Lawrence d'Aràbia, etc, etc. Per una qüestió personal i professional de carinyo, deixeu-me compartir la banda sonora de Lady Halcón, que va escriure Andrew Povel en producció de Alan Parsons, estrenada el 1985.

Aquell 1985 realitzava un programa de cinema a l'estimada cadena catalana, al costat de Pepe Nieves, que es deia Sesión Continua. I a l'arribar als 100 primers programes, era un programa setmanal, per tant portàvem ja doncs, uns 2 anys, vam voler celebrar-ho projectant cine. No va ser fàcil, però vam aconseguir l'exclusiva de la pel·lícula Lady Halcón per ser projectada només per als nostres oients en una sessió privada en la pantalla que aleshores, en aquell 1985, era la més gran de Barcelona, la pantalla del desaparegut Florida Cinerama, doncs uns quants mesos abans de la seva estrena oficial. A banda del carinyo personal per al que va significar aquella vetllada, que va ser realment emocionant, Lady Halcón ens va semblar un conte meravellós, d'aquells que t'ajuda a desconnectar de l'actualitat tan trista i tan amarga que tenim a vegades al nostre voltant. Sí, et pots tornar a sentir aquell nen o aquella nena que eres veient-la. Si la pots veure, si encara no l'has vist, te la recomano. Però això sí, l'has de veure amb ulls de nena. Allà molts vam descobrir una guapíssima Michelle Pfeiffer, a la que a la pel·lícula li diuen la cara de l'amor. I Rutger Hauer i moltes altres coses. Lady Halcón, a més, com us deia, era un contrast, imatges de l'edat mitjana amb música actual d'Andrew Powell en produccions d'Alan Parsons. I l'altra banda sonora que m'ha emocionat especialment sempre i que vull compartir amb tots vosaltres és de Riques i Famoses, del 1981 i del gran George Delerue.

Sempre que l'escolto penso que s'ha de tenir molt talent per ser capaç d'escriure una música així. La de Ricas y Famosas, pel·lícula estrenada el 1981, banda sonora signada per un dels més grans, George Delerue, que com la majoria d'una època daurada de bandes sonores i de cine, ja ens va deixar el març de 1992 a Los Angeles. Havia nascut a França. Avui, en aquest especial del Cocodril, amb aquest programa diferent, dedicat a les bandes sonores a petició de molts dels nostres oients, hem evitat cançons de pel·lis perquè he interpretat que el que volíeu eren bandes sonores instrumentals, com aquesta.

0: la de la mítica trilogia Regreso al futuro, escrita per Alan Silvestri. Cançons de pel·lícules populars, com per exemple Gris, o Febre del dissabte a la nit, o La mujer de rojo, Oficial i caballero, Dirty Dancing, Flashdance, ja sonen habitualment al programa. Però sí que m'agradaria acabar amb una que simbolitza el poder de l'amor per la música i per al cine que tenim els cocodrils. La cançó principal de Regreso al futuro que van composar Hugh Lewis and the News. No perdis la sintonia, Coco.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Mallà.

Comencem aquest programa amb una sardana cantada per la Rosa Mari juntament amb la principal de la Bisbal, que porta per nom Moltes felicitats i un brindis, i que és amb música i lletra de Rafael Ramírez.

Acabem d'escoltar la sardana Moltes felicitats i un brindis. És una sardana de Rafael Ramírez i interpretada per la principal de la Bisbal juntament amb la Rosa Mari. A continuació escoltarem una sardana de Pere Prat que porta per nom Festa Major de Manlleu amb la copla Cadaqués.

Romantio.

Thank you.

Acabem d'escoltar la cobla Cadaqués interpretant de Pere Prat Festa Major de Manlleu. Seguirem ara amb una altra sardana dient per a aquestes dates, que és Festa Majonera, del mestre Vicenç Bou, i que ens interpreta la principal de la visita.

acabem d'escoltar la sardana Festa Majonera, del mestre Vicenç Bou, interpretada per la principal de la Bisbal. A continuació escoltarem Santa Maria de Manlleu. És una sardana del mestre Jaume Roma, interpretada per la Jevnisenko.

Acabem d'escoltar, per la cobla genissenca, Santa Maria de Manlleu, una sardana de Jaume Roma. Serà ara la principal de la Bisbal qui ens oferirà la Festa Major, del mestre Enric Morera.

Acabem d'escoltar la sardana La Festa Major, del mestre Enric Morera, interpretada per la principal de la Bisbal. L'última sardana d'aquesta primera part serà 35 estius. És una sardana de Pitu Chamorro, interpretada per la copla Flama de Farners.

0: L'última sardana d'aquesta primera part ha estat 35 estius. És una sardana del mestre Pitu Chamorro, interpretada per la cobla Flama de Farners.
1: L'agenda, l'activitat sardanista.

Ara, doncs, és l'hora de l'activitat sardanista i us donarem a conèixer tota aquella activitat rellevant de la qual en tenim notícia. Per avui trobem sardanes a Sant Boi del Lluçanès a partir d'aquest migdia de les 12, una ballada amb la copla Canigó. Per aquesta tarda, a Camprodon, a Can Moi, amb la Vila d'Olesa, hi tenim l'aplec de Can Moi a partir de les 6 de la tarda. També per avui, aquí a Manlleu, a la plaça Fra Bernadí, hi tenim la Flama de Farners amb motiu de la Festa Major a partir de 8:15 del vespre. També podeu anar a Olot a partir de les 9 de la nit amb la principal de Casà, Caçà al Firal. I per demà trobem sardanes a Mollà a la plaça Major amb la Copla Sabadell, també amb motiu de la seva Festa Major a partir de les 7 de la tarda. I per dilluns trobem sardanes a l'Esquirol, a la Font del Faig, amb la Copla Canigó, a partir de 4:45 de la tarda.

per divendres, dia 21, trobem sardanes a Olot, a la plaça de Catalunya, amb la ciutat de Girona, a partir de les 9 del vespre. I pel dia següent, a Ripoll, al passeig de Regull, amb la principal de Llobregat i la Bisbal Jove, una doble ballada a partir de 4:45 de la tarda. Per dissabte 22, a Olot, al Firal, amb la Genissenca, a partir de les 9 del vespre. I també trobem sardanes a Viladrau a partir de les 10 al mateix dia, dissabte 22, amb la Copla Canigó, a la plaça Major. El mateix dissabte trobem també una ballada Artés al Parc de Can Cruselles amb la Copla Marinada a partir de les 10 del vespre. I pel dia següent, el diumenge 23, a Taradell, a la Font Gran, amb els Lluïsos Copla, a motiu de la Festa Major, i trobem sardanes a partir de 12:45 del migdia. I a la tarda, a Sant Joan de les Abadeses, al passeig del Comte Guifré, amb la Bisbal Jove, a partir de les 6 de la tarda. I a partir de les 7, trobem sardanes a Moià, amb els Lluïsos Copla, al Parc Municipal Francesc Vinyes. I per diumenge al vespre trobem sardanes amb motiu de la Festa Major del barri de Gràcia d'aquí Manlleu a la plaça de Gràcia amb la Copla Sabadell a partir de les 9 del vespre. Pel dia 26, a partir de 6:45 de la tarda, a Taradell, a Can Costa, hi trobem la Genissenca. I per divendres 28, la principal d'Olot serà a Olot a partir de les 9 del vespre.

I a l'apartat dels aplecs trobem el 38è aplec de la Sardana. Aquest diumenge, demà diumenge, a partir de 11:15 del matí i de 4:45 de la tarda, a Sant Hilari Sacalm, amb les cobles Ciutat de Girona, Flama de Farners, Principal de Cassà, a la plaça del Doctor Grabalosa. I per dilluns trobem el 70è aplec de la Sardana de Gràcia a Barcelona, a la plaça d'en Joanic, amb les cobles Joveníbola de Sabadell, Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i Mediterrània, a partir de les 5 de la tarda.

Doncs fins aquí l'activitat sardanista. Fem un petit resum de les sardanes que tenim aquí a Manlleu. Per avui, aquesta tarda, trobem sardanes a la plaça Fra Bernadí i, amb motiu de les festes de Gràcia, el diumenge, dia 23, amb la Cobla Sabadell a la plaça de Gràcia d'aquí a Manlleu a partir de les 9 del vespre. Seguim, doncs, ara la segona part del programa amb més sardanes.

L'agenda, l'activitat sardanista. Comencem aquesta segona part amb una sardana que porta per nom Cafè, Copa i Puro. És una sardana del mestre Ricard Viladesau i que està interpretada per la principal de la Bisbal.

Acabem d'escoltar la sardana Cafè, Copa i Puro, de Ricard Viladesau, interpretada per la principal de la Bisbal. A continuació, amb la mateixa copla, escoltarem una sardana que porta per nom La Tertúlia, de Conrad Saló.

Acabem d'escoltar la principal de la Bisbal interpretant la tertúlia de Conrad Saló. Seguirem ara amb la Cobla Salvatana i sentirem Escumejant, de Manel Saderra.

acabem d'escoltar la sardana Escumejant, de Manel Sederra, interpretada per la Copla Salvatana. A continuació escoltarem una sardana que porta per nom Rialletes, del mestre Enric Bernocell, interpretada per la Copla Principal de la Bisbal. Amb aquesta sardana aprofitem per felicitar totes aquelles persones que avui celebren la seva onomàstica. Felicitats, doncs!

0: Acabem d'escoltar la sardana Rialletes d'Enric Bernocell i per la principal de la Bisbal, que hem aprofitat per dedicar a totes aquelles persones que avui celebren la seva onomàstica. També per tu, Mireia, moltes felicitats en el dia d'avui. I acabem el programa d'avui, aquest programa especial de Festa Major, amb una sardana de Raül Lacilla i per la cobla contemporània que porta per nom Una de Disney.
1: Doncs moltes gràcies, Rosa Mària, per la felicitació. I fins aquí el programa d'avui. Esperem que hàgiu gaudit d'un bon programa de Festa Major i que sigueu gaudint aquests dies festius i que la sardana segueixi formant part del vostre dia a dia. Nosaltres avui ho deixem aquí perquè pugueu continuar aquest dia de Festa Major. Ens retrobem. Us deixem amb Una de Disney.

Bon dia, amics oients, i benvinguts a un nou espai sardanista. Avui, amb aquest programa especial de Festa Major. Estem amb vosaltres, com és habitual, la Mireia i jo mateixa, la Rosa Maria.

Comencem aquest programa amb una sardana cantada per la Rosa Mari juntament amb la principal de la Bisbal, que porta per nom Moltes felicitats i un brindis, i que és amb música i lletra de Rafael Ramírez.

acabem d'escoltar la sardana Moltes felicitats i un brindis. És una sardana de Rafael Ramírez i interpretada per la principal de la Bisbal juntament amb la Rosa Mari. A continuació escoltarem una sardana de Pere Prat que porta per nom Festa Major de Manlleu amb la copla Cadaqués.

Acabem d'escoltar la cobla Cadaqués interpretant de Pere Prat Festa Major de Manlleu. Seguirem ara amb una altra sardana dient per a aquestes dates, que és Festa Majonera, del mestre Vicenç Bou, i que ens interpreta la principal de la Bisbal.

Acabem d'escoltar la sardana Festa Majonera, del mestre Vicenç Bou, interpretada per la principal de la Bisbal. A continuació escoltarem Santa Maria de Manlleu. És una sardana del mestre Jaume Roma, interpretada per la Genisenco.

Acabem d'escoltar, per la cobla genissenca, Santa Maria de Manlleu, una sardana de Jaume Roma. Serà ara la principal de la Bisbal qui ens oferirà la Festa Major, del mestre Enric Morera.

Acabem d'escoltar la sardana La Festa Major del mestre Enric Morera, interpretada per la principal de la Bisbal. L'última sardana d'aquesta primera part serà 35 estius. És una sardana de Pitu Chamorro, interpretada per la copla Flama de Farners.

0: L'última sardana d'aquesta primera part ha estat 35 estius. És una sardana del mestre Pitu Chamorro, interpretada per la cobla Flama de Farners.
1: L'agenda, l'activitat sardanista.

Ara, doncs, és l'hora de l'activitat sardanista i us donarem a conèixer tota aquella activitat rellevant de la qual en tenim notícia. Per avui trobem sardanes a Sant Boi del Lluçanès a partir d'aquest migdia de les 12, una ballada amb la cobla Canigó. Per aquesta tarda, a Camprodon, a Can Moi, amb la Vila d'Olesa, hi tenim l'aplec de Can Moi a partir de les 6 de la tarda. També per avui, aquí a Manlleu, a la plaça Fra Bernadí, hi tenim la Flama de Farners amb motiu de la Festa Major a partir de 7:45 del vespre. També podeu anar a Olot a partir de les 9 de la nit amb la principal de Caçà, al Firal. I per demà trobem sardanes a Mollà, a la plaça Major amb la cobla Sabadell, també amb motiu de la seva Festa Major a partir de les 7 de la tarda. I per dilluns trobem sardanes a l'Esquirol, a la Font del Faig, amb la cobla Canigó, a partir de 4:45 de la tarda.

Per divendres, dia 21, trobem sardanes a Olot, a la plaça de Catalunya, amb la ciutat de Girona, a partir de les 9 del vespre. I pel dia següent, a Ripoll, al passeig de Regull, amb la principal de Llobregat i la Bisbal Jove, una doble ballada a partir de 4:45 de la tarda. Per dissabte 22, a Olot, al Firal, amb la Genissenca, a partir de les 9 del vespre. I també trobem sardanes a Viladrau a partir de les 10 al mateix dia, dissabte 22, amb la Copla Canigó a la plaça Major. El mateix dissabte trobem també una ballada Artés al parc de Can Cruselles amb la Copla Marinada a partir de les 10 del vespre. I pel dia següent, el diumenge 23, a Taradell, a la Font Gran, amb els Lluïsos Copla, a motiu de la Festa Major, i trobem sardanes a partir de 12:45 del migdia. I a la tarda, a Sant Joan de les Abadeses, al passeig del Comte Guifré, amb la Bisbal Jove, a partir de les 6 de la tarda. I a partir de les 7, trobem sardanes a Moià, amb els Lluïsos Copla, al Parc Municipal Francesc Vinyes. I per diumenge al vespre trobem sardanes a motiu de la Festa Major del barri de Gràcia d'aquí Manlleu a la plaça de Gràcia amb la Copla Sabadell a partir de les 9 del vespre. Pel dia 26, a partir de 6:45 de la tarda, a Taradell, a Can Costa, hi trobem la Genissenca. I per divendres 28, la principal d'Olot serà a Olot a partir de les 9 del vespre.

I a l'apartat dels aplecs trobem el 38è aplec de la Sardana. Aquest diumenge, demà diumenge, a partir de 11:15 del matí i de 4:45 de la tarda, a Sant Hilari Sacalm, amb les cobles Ciutat de Girona, Flama de Farners, Principal de Cassà, a la plaça del Doctor Gravalosa. I per dilluns trobem el 70è aplec de la Sardana de Gràcia a Barcelona, a la plaça d'en Joanic, amb les cobles Joveníbola de Sabadell, Sant Jordi Ciutat de Barcelona i Mediterrània, a partir de les 5 de la tarda.

Doncs fins aquí l'activitat sardanista. Fem un petit resum de les sardanes que tenim aquí a Manlleu. Per avui, aquesta tarda, trobem sardanes a la plaça Fra Bernadí i, amb motiu de les festes de Gràcia, el diumenge, dia 23, amb la Cobla Sabadell a la plaça de Gràcia d'aquí a Manlleu a partir de les 9 del vespre. Seguim, doncs, ara la segona part del programa amb més sardanes.

L'agenda, l'activitat sardanista. Comencem aquesta segona part amb una sardana que porta per nom Cafè, Copa i Puro. És una sardana del mestre Ricard Viladesau i que està interpretada per la principal de la Bisbal.

Acabem d'escoltar la sardana Cafè, Copa i Puro, de Ricard Viladesau, interpretada per la principal de la Bisbal. A continuació, amb la mateixa copla, escoltarem una sardana que porta per nom La Tertúlia, de Conrad Saló.

Acabem d'escoltar la principal de la Bisbal interpretant la tertúlia de Conrad Saló. Seguirem ara amb la cobla salvatana i sentirem Escumejant, de Manel Saderra.

acabem d'escoltar la sardana Escumejant, de Manel Sederra, interpretada per la Copla Salvatana. A continuació escoltarem una sardana que porta per nom Rialletes, del mestre Enric Bernocell, interpretada per la Copla Principal de la Bisbal. Amb aquesta sardana aprofitem per felicitar totes aquelles persones que avui celebren la seva onomàstica. Felicitats, doncs!

0: Acabem d'escoltar la sardana Rialletes d'Enric Bernocell i per la principal de la Bisbal, que hem aprofitat per dedicar a totes aquelles persones que avui celebren la seva onomàstica. També per tu, Mireia, moltes felicitats en el dia d'avui. I acabem el programa d'avui, aquest programa especial de Festa Major, amb una sardana de Raül Lacilla i per la Cobla Contemporània, que porta per nom Una de Disney.
1: Doncs moltes gràcies, Rosa Mària, per la felicitació. I fins aquí el programa d'avui. Esperem que hàgiu gaudit d'un bon programa de Festa Major i que sigueu gaudint aquests dies festius i que la sardana segueixi formant part del vostre dia a dia. Nosaltres avui ho deixem aquí perquè pugueu continuar aquest dia de Festa Major. Ens retrobem. Us deixem amb Una de Disney.

0: és la millor cançó de la història. Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata és el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata, el teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata i viatge amb tranquil·litat.
3: A Manlleu, del 7 al 16 d'agost. Dissabte, 15 d'agost.
4: Enterrament de la bota. Festa del bailet i el serpent. A les 9, torneig de birrapong a la plaça Cantabars. A partir de 11:15, concentració d'equips i concurs de titius. Tot seguit, rua i proves 850-851. I a les 12, fi de festa amb Alternative Sound al Prat del Rocòdrom.
3: 10 dies d'activitats, 10 dies de festa jove a Manlleu.
4: Baixa al carrer i participa.
5: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-230714 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.
6: Guau, has vist que m'han verificat, tio?
7: Sí, tio.

0: Són les dues.
1: Són les dues. Ràdio Manlleu.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París. Les forces de seguretat del Marroc han frustrat aquest matí un intent de travessar de manera irregular la frontera a la ciutat espanyola de Ceuta de centenars de migrants, la majoria subsaharians que s'havien ocultat als afores de la localitat fronterera de Fnidek. Fons de seguretat marroquines han indicat a l'agència EFE que l'incident s'ha registrat en una zona muntanyosa al sud-oest de Ceuta. Centenars de policies continuen desplegats a la ciutat autònoma davant la possibilitat d'aquesta nova entrada massiva de migrants. El dispositiu també afecta Melilla. En total, repartits entre les dues ciutats autònomes, hi ha 880 agents de la Policia Nacional i 714 guàrdies civils. I en successos, un home ha mort aquesta matinada després de ser atropellat per un camió a la P7 a l'altura d'Aiguaviva, al Gironès. Els fets es van produir aquest passat vespre, quan la víctima viatjava com a passatger davanter d'un turisme que, per causes que ara s'investiguen, es trobava aturat al voral de l'autopista i el passatger va baixar del vehicle. Els serveis d'emergències mèdiques van rebre l'avís poc abans de 9:45 del vespre i la víctima va ser traslladada en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquesta matinada. Amb aquesta víctima són 84 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest migdia a gran part del país. Coneguem, doncs, la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles.
4: Les tempestes afectaran de valent al Pirineu i Prepirineu català, també a la depressió central, i aquestes dues franges de tempesta impactaran al centre de Catalunya i es desplaçaran cap al sud, desplaçant-se sobretot cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Encara que no descartaríem algunes tempestes puntuals, també algunes comarques barcelonines, a l'àrea metropolitana de Barcelona. Temperatures avui altes, superiors als 30 graus a quasi tot el país.
3: I la vaga indefinida del personal de terra de Ground Force arriba aquest cap de setmana al 12è dia de protesta sense provocar de moment grans afectacions visibles a l'aeroport del Prat en plena operació sortida del pont de la Mare de Déu d'agost amb 3.310 operacions previstes entre divendres i demà diumenge. L'activitat a la T1 de moment és elevada, però transcorre sense incidències destacables. I en els esports, l'atleta gabanenc Vol McGrath s'ha proclamat campió aquest matí de la mitja marató de marxa atlètica als europeus que s'estan celebrant a Birmingham, mentre que la mataronina Raquel González ha acabat tercera a la prova de la marató. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: que toca, ja veu.
1: Set FM.
2: Informació, música.
1: Ràdio Manlleu.
2: La ràdio del Ter. Yeah.

0: nou en folre, tot i que no es descarta que puguin tornar a descarregar un quadre nou net que va ser una autèntica postal a Firagost. Clourien amb el Pilar 6 o 7 en folre. Els castellers de Vilafranca, per la seva banda, tornen després de descansar una setmana i descarregar el 3 de 10 a la Dia de les Neus a Vilanova i la Geltrú. Podrien ajuntar els dos bàsics de nou a la Bisbal del Penedès a 15 dies de la Dia de Sant Fèlix i el més segur és que portin algun dels games extra en cartera ja descarregats aquesta temporada. Finalment, els bous de la Bisbal voldran ajuntar el 3 i el 4 a 7 per completar l'actuació i com a castell sostre podrien intentar el 4 a 7 amb l'agulla o el 2 de 7, estructures que no han aconseguit descarregar a la seva història. De fet, seran els locals que obrin l'actuació, seguit dels castells de Vilafranca i tancaran ronda Colla Joves i Colla Vella.
1: I en els esports, el Barça ha fet oficial aquest matí l'acord amb el PSG pel traspàs de Ferran Torres per uns 50 milions d'euros. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: VIP 45. Els 70, 80 i 90 a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret. Let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre a Ràdio Manlleu.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.
2: A Manlleu, del 7 al 16 d'agost...
3: Cantabars, bingo, tas de birres, alternatif, firmael, sopars, caminada nocturna, enterrament de la bota i concerts amb DJ Rucho, Pla Moguda. Xare, treu-te la jaqueta, que la Xina ja és teu. DJ Abderrà, PD Uriòlix, Agua Bendita. Simplemente te quiero y no me atrevo a decirlo. I Remei de Cala Fresca.

Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net. Per treure'n l'aigua.

0: Els divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Manlleu.
1: A Manlleu, del 7 al 16 d'agost. Dissabte, 15 d'agost.
2: Enterrament de la bota. Festa del bailet i el serpent. A les 9, torneig de birrapong a la plaça Cantabars. A partir de 2:15, concentració d'equips i concurs de titius. Tot seguit, rua i proves 850-851. I a les 12, fi de festa amb Alternative Sound al Prat del Rocòdrom.
1: 10 dies d'activitats, 10 dies de festa jove a Manlleu.
2: Baixa al carrer i participa.

0: De l'11 al 16 d'agost, Manlleu està de festa major. Música, gegants, teatre, pregó, avaneres, espectacles, bicibarris i aquest any, fi de festa amb el correfoc, a càrrec dels Diables Serpents de Manlleu.
1: Dijous 13, concert i ball amb l'Orquestra Venus. Divendres 14, espectacles del Serpent de Manlleu i tot seguit, concert amb Mont DJ. Dissabte 15, concert amb el grup Jo Suspendí EGB a la plaça Fra Bernadí. I diumenge 16, concert amb Saxeni i Guillem Roma.
0: Trobareu tota la informació a manlleu.cat/cultura.
2: Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata és el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata, el teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata, i viatja amb tranquil·litat. Welcome!

0: siguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Connecta't al Ter.
1: Connecta't a Ràdio Manlleu.
0: 107 FM.

0: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.
1: A Manlleu, del 7 al 16 d'agost. Dissabte, 15 d'agost.
2: Enterrament de la bota. Festa del bailet i el serpent. A les 9, torneig de birrapong a la plaça Cantabars. A partir de 11:15, concentració d'equips i concurs de titius. Tot seguit, rua i proves 850-851. I a les 12, fi de festa amb Alternative Sound al Prat del Rocòdrom.
1: 10 dies d'activitats, 10 dies de festa jove a Manlleu.
2: Baixa al carrer i participa.
3: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
4: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
3: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: teva ràdio de proximitat. You know the
1: station. Ràdio Manlleu, la ràdio del Ter.
2: Bye.

0: t'acompanyem cada dia.
1: Ràdio Manlleu.
0: La ràdio del Ter.
1: 107 FM.

0: A Manlleu, del 7 al 16 d'agost...
1: Cantabars, bingo, tas de birres, alternatif, pirmael, sopars, caminada nocturna, enterrament de la bota i concerts amb... DJ Rucho, Pla Moguda. Xale, treu-te la jaqueta, que la Xina ja és teu. DJ Abderrà, PD Uriòlix, Agua Bendita... Remei de Cala Fresca.

0: els divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Manlleu.
1: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. alter.net, per treure'n l'aigua clara.

0: aconseguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.
2: When the day

amb un 0-0. A més, a vegades feu conduir a la iaia, allò per si us fa embufar, no? Bé, doncs res, ja tornem a estar una altra edició, a una altra edició d'aquest tradicional, precisament, programa que es diu Jordi Casas House des de finals

conduint el vostre vehicle, també, igual, algun taxista, doncs, ens escolta, no? I res, us saludem, estigueu amb un altaveu intel·ligent, no a dins, eh? Perquè seríeu molt petits, sinó al darrere, no? O, per exemple, en línia, o bé des del podcast, Apple Podcast, iVox, i també es queda travat, oi? Però ho podeu provar Spotify. Està desactualitzat i a vegades s'actualitza de cop. També saludem qui ens escolta des

a l'Anoia, al Bages, a Lleida, a Andorra, a Formentera i Vista, a ses Illes, a Sitges i també a Cunit, a la província de Tarragona. Doncs mira per on, ara parlant de Cunit, a la província de Tarragona, l'altre dia vaig rebre un missatge a Jordi Casas G, el meu compte d'Instagram. També em podeu contactar a TikTok, Jordi Casas House. Doncs bé, el missatge més o menys deia: hola, t'he escoltat el teu fantàstic Jordi Casas House. Escolta, jo sóc productor, et sabria greu escoltar una cançó meva? Dic, no, home, no. Me la va enviar, la vaig escoltar i li vaig dir: escolta, la posaré al programa. I allò, doncs, mirant una miqueta per sobre, vaig veure que aquest noi, que és de Casablanca i té un català perfecte, doncs ha fet cançons en català amb grans artistes i, per exemple, una versió del Boig per tu amb Pep Sala de Sau. Doncs bé, avui el tenim aquí per començar el programa en forma musical. La Milky, això és el seu darrer hit i es diu Summer Flirt.

0: està molt bé. Aquesta cançó és Made in Barcelona. La Liqui amb Summer Floor. La pista de ball a l'estiu. Un tema d'aquests voladors que ens han passat, doncs, directament, com us he comentat, perquè l'escolteu aquí al Jordi Casas House. La Liqui Summer Floor. Donem pas ara mateix a un d'aquests temes que també ens passen, doncs, de forma exclusiva, en forma de promo setmanalment, per l'alegria de les vostres orelles. Res, que encetem directament al Jordi Casas House. No m'he presentat perquè tinc el mateix nom que el programa, però bé, aquí tenim a una bonica cançó que ens deleitarà en els propers minuts i és una barreja de cosa clàssica amb modernitat. Birds amb Leo Vesk.
1: Jordi Casas House.
2: Un programa creat per satisfer les necessitats dels experts bevedors i bevedores d'aigua que surten de Festuki.

0: Apache, que es deia Birds, i suposo que encara us haurà agradat més Adam Beyer, DJ Jock, la darrera que hem escoltat, que es deia Let Loose. Ara, molta atenció, això és música d'alta qualitat amb Benitas Beach Club, Tommy Jules i Silas, directament des d'Anglaterra, amb Garlands, Make Us Do It. Garlandes. Fes que fem garlandes.
1: Ara ens hem de fotre garlandes!
0: Senyor Casas Major, no malinterpreti. Garlands, make us do it. Oh, yeah.

0: senyor Jordi Casas, Palaus i Hit Parades. Aviam si en algun moment em treus, encara que sigui amb una veu a molt, així, o fent un jingle. Jordi Casas, Palaus.
1: Jordi Casas, Palaus.

per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes, també en línia. Estàvem escoltant una cançó que m'ha donat la impressió que tenia un sampler de Don't Stop Till You Get Enough,

podeu contactar directament a Jordi Casas J Instagram, també a Jordi Casas House a TikTok, i dir-vos que escoltàvem un tema que és calcat, un tema dels 80 de Lil Louis, que es deia Frank

donant pas a la darrera producció ara mateix d'un duet impactant. Bé, en aquest cas és un trio. Es diuen Eyeless and Barrientos amb Malú i Right Here.

Dakar. Es diu Christophson i això, Lovin. Us deixo amb un fragment perquè no ens dona temps d'una cançó que es diu Out of